0: 90.9 FM.
1: Sabies que en Finestrat podem passar de 0 a 1.400 metres d'alçada en poc de temps? Podem fer-ho iniciant una meravellosa ruta des de la platja de la Cala i acabant-la en el cim del mític Puig Campana. Finestrat, una de les joies de la Costa Blanca, és un encantador municipi coster de la comarca alacantina de la Marina Baixa que amaga paisatges de muntanya tan únics com valiosos. El Puig Campana, coronada per una punta cònica amb dos cimes, entre elles el Portell, forma part de les cordilleres prebètiques de la província d'Alacant, amb una altitud de 1.410 metres i separada del Mediterrani per menys de 8 quilòmetres, és el cim més elevat de la península Ibèrica per proximitat a la costa. Aquestes condicions orogràfiques, així com el seu perfil característic i visible des de molts punts de la província, la fan un enclau singular i molt significatiu per als veïns de tota la comarca. En baixar cap al seu casc antic, als peus d'un gegant de roca, Finestrat, que limita amb Benidorm, Benimantell, Orxeta, Polop, Sella i Vila Joiosa, és un conjunt d'estrets i encantadors carrers organitzats sobre els jaciments d'un antic castell musulmà. Allí els seus quasi 8.000 habitants es veuen abraçats pel verd de la muntanya i el blau del mar. La visita la podem completar per l'església de Sant Bartomeu o per l'ermita del Santíssim Crist del Remei i inclús ens podem detindre a observar els colorits taulells que adornen tot el municipi, admirant cada jardí i racó que li donen al poble un aire màgic i cinematogràfic. Les arrels de Finestrat es remunten a l'època ibèrica, amb evidència d'assentaments humans des de l'antiguitat. Al segle XIII va ser conquerida per Jaume I d'Aragó i durant la seva història Finestrat ha acollit nombroses cultures a causa de la seva proximitat a la costa i a les vies de comunicació del litoral. I amb quina delicatessa en valenciana acompanyem tota aquesta experiència? Doncs ho podem fer amb un dels més clars exemples de fusió del mar i la muntanya, com la coca girà. Rep el seu nom per la tècnica de girar o doblar la massa per enrotllar el farcit i combina xoris, botifarra, caballa, ceba, bledes o espinacs. Encara que tampoc podem anar-nos-en de Finestrat sense haver tastat un bon arròs a banda davant la mar. Tant en la mar com en la muntanya i de nord a sud la comunitat valenciana està plena de racons per descobrir, entre d'altres, amb el paladar. Ens acompanyes?

0: Otero, que es nombre artístico, Miki Otero.
1: Bueno, soy Miguel. No, ya está. Pero lleva al parezco un personaje de TVO, Don Miki, cuando vas a unas ponencias así. El señor Don Miki, o en Latinoamérica, que te introducen como licenciado Don Miki.
2: Qué gracioso. Qué gracioso.
1: Sí, pero como a Miki Mouse en los TVOs estos de
2: Don Miki. Pero nadie te llama Miguel, evidentemente.
1: En mi casa, es el terreno de mi familia y de la gente que me conoce desde que nací.
2: Ah, ¿se siguen llamando Miguel?
1: Miguel o Migueliño, claro.
2: ¡Ay, Migueliño! Oh, ¡Migueliño, te niño! Bueno, pues nada, Joana, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
2: Pero vete preparando que hay montones de preguntas, ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Don Miki, me ha encantado
1: Don
0: esto. Doña Julia, Doña Nuria.
1: Voy con los jóvenes
0: Nuria.
1: Castores a hacer el vermut.
2: Gracias a todos, que tengan muy feliz semana. Les esperamos el próximo sábado a las 8. Adiós.
3: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
4: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Onda Cero Valencia.
7: El 14 de juny es celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Aquesta data rendeix homenatge a tots els donants voluntaris no remunerats i consciència sobre la necessitat de fer donacions regulars per garantir la qualitat, seguretat i disponibilitat de sang i els seus productes. Els serveis de sang que permeten als pacients accedir a sang i a productes sanguinis segurs en quantitats suficients són un component clau dels sistemes de salut eficaços. Només es pot assegurar un subministrament suficient mitjançant donacions regulars voluntàries i no remunerades. No obstant això, en molts països els serveis de sang continuen tenint problemes per oferir sang suficient i garantir la seva qualitat i seguretat. Cada any es donen al món gairebé 120 milions d'unitats de sang. Tanmateix, aquesta quantitat no és suficient per satisfer la demanda mundial i molts pacients que necessiten una transfusió no tenen accés oportú a subministraments de sang segura. La sang no es pot emmagatzemar indefinidament i per això es requereixen donacions constantment. És necessari comptar amb donacions periòdiques que permetin garantir en tot moment el subministrament per a qui ho necessita. Malgrat la demanda mundial, les taxes de donació varien d'un país a un altre i alguns països d'alts ingressos registren fins a 7 vegades més donacions que països de baixos ingressos. Les transfusions de sang són necessàries per a una àmplia gamma de trastorns de salut, per exemple, anèmia, complicacions durant l'embaràs i el part, traumatismes greus a causa d'accidents i intervencions quirúrgiques. A més, s'utilitzen periòdicament per a pacients amb trastorns com ara anèmia i talassèmia i per a productes destinats a tractar la hemofília. És essencial preservar la seguretat i l'eficàcia dels procediments de recol·lecció, emmagatzematge i l'ús de la sang donada. Aquests procediments, anomenats en conjunt hemovigilància, abasten tota la cadena de transfusió sanguínia i s'apliquen per normalitzar l'ús de la sang en atenció sanitària. La campanya de l'Organització Mundial de la Salut per al Dia Mundial del Donant té per lema Dona sang, dona esperança, junts salvem vides. Amb aquest missatge destaca la capacitat dels donants de sang per donar vida a qui la necessita. Es tracta que la població prengui consciència que és possible salvar vides mitjançant l'acte simple de donar sang.

0: hacer partido de fútbol, para que vea que ellos mismos se contradicen. Yo creo que hasta el año que viene, hijo, nos lo vamos a comer con papa.
1: Y sepan además que los ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, protagonizarán el próximo miércoles la sesión de control al gobierno en el Congreso, donde la oposición les exigirá explicaciones sobre la gestión de la crisis de Ceuta con hasta 7 preguntas. Con esto terminamos, Edu, pero recordamos que tienen todas las noticias actualizadas disponibles en nuestra web OndaCero.es.
2: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
3: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'estar en la parra. Vol dir estar despistat, no estar pendent del que toca, tindre la ment en un altre lloc. Estàs en la parra, no t'enteres de res, és semblant a estar a la lluna, però amb un punt més quotidià, més de dia a dia. Ens passa més del que pensem, quan escoltem però no atenem, quan mirem però no veiem, quan estem però no del tot. I a voltes és perquè hi ha massa coses al cap, o perquè necessitem simplement desconnectar, estar una mica en la parra.